0: El sábado 12 de septiembre en Golfson Muntaner, en la modalidad parejas mejor bolas Stableford. Las inscripciones ya están abiertas. Entra en arabelagolfmallorca.com y reserva tu plaza. 31 torneo Cope de Golf. 3 décadas de historia. Un encuentro imprescindible.
1: Hi ha marques que passen desapercebudes i d'altres que formen part de la nostra vida. La ràdio té aquest poder, el poder d'emocionar, d'acompanyar i generar confiança i fer créixer negocis. A COPE, la teva empresa no només se sent, es recorda. Milers de persones cada dia poden connectar amb la teva marca, també a través dels suports digitals. Contacta amb nosaltres a publicidad.mallorca@cope.es.
2: El partidazo de COPE.
3: Estar informado.
4: Everyone deserves music.